0: Vaya, no esperes al silbato final. Llama al 635-30-30-30. Hola, Wi-Fi. Conectados a la Roja.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.

0: ahora a la oferta Express Dacia de Ginestar Alcira, Gandía y Sátiva o ginestar.com.
1: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a Jo Compre Oliva Puntes, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum, Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
2: Golazo de descuento con Hola Wifi. Si ya eres cliente nuestro, escucha. Por cada amigo que recomiendes e instale con nosotros,

0: Bona vesprada. Greenpeace ha denunciat amb càmeres termogràfiques les altes temperatures que es registren als centres educatius d'Alacant. En concret, l'entitat ha visitat un centre a Benissa, on en el pati es registren temperatures properes als 40 graus i fins i tot superiors a 50 en algunes pistes esportives. Segons els estudis científics, a partir dels 24 graus disminueix el rendiment escolar per cada grau que augmenta la temperatura. Segons Greenpeace, l'aturada escolar de juliol i agost ja no és suficient per esquivar la calor. El ministre de Consum, Pablo Bustinduy, ha enviat una carta a la Generalitat per a recordar-li que ha de realitzar labors de control oficial per assegurar la qualitat i l'etiquetatge en l'àmbit alimentari dins de la Comunitat Valenciana. Bustinduy ha insistit que la comunitat és la única de tot l'Estat que no està duent a terme estos controls. I el Partit Popular de la ciutat de València celebra esta nit el seu tradicional sopar d'estiu, al qual assistirà la líder de del partit en la capital, l'alcaldessa Maria José Català, el president regional de la formació i el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i secretari també general del Partit Popular, Miguel Tellado. Serà en el casal de la Falla Gallano Lluc. La Guàrdia Civil de Castelló ha desarticulat un grup criminal suposadament dedicat als robatoris en la APSA. Ha detingut a quatre homes, als quals se'ls atribueixen dos delictes de robatori amb violència i intimidació i 16 robatoris amb força, també pertinença a grup criminal. I dos joves de 18 i 21 anys reclamats per la justícia que estaven fugits des de feia 3 anys per presumpte homicidi han sigut detinguts a Callosa del Segura.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Saliendo del...
3: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandía.com. Onda Cero. Más de uno.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Va ser el primer gran escàndol de l'actual president de la Generalitat i ara sembla que tindrà punt final. La parella de Juanfran Pérez Llorca no optarà a mantindre el seu polèmic lloc de treball a la Diputació de València. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. La Conselleria d'Educació ha reprès avui les meses de negociació i els esports molt i molt pendents del València Bàsquet, però abans de tot això hem de fer parada obligatòria a Xàtiva. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem.
2: El viernes 19 de junio, programa especial Hogueras de San Juan en Comunidad Valenciana en La Onda. A partir de las 2:30 de la tarde y desde Alicante, ofreceremos una completa previa de las Hogueras de San Juan, una de las fiestas más emblemáticas y esperadas de la Comunidad Valenciana. Analizaremos los preparativos, los principales actos del programa festivo y todo lo que rodea a una celebración que cada año convierten a Alicante en la capital festera de la comunidad. Arte, tradición, pólvora, música, gastronomía y todas las claves para disfrutar de las hogueras de San Juan. El viernes 19 de junio, a partir de las 2:30 de la tarde, desde Alicante, programa especial Hogueras de San Juan, en Comunitat Valenciana en La Onda. Colabora Generalitat Valenciana.
1: Mirem, abans de res, cap al polígon industrial de Meses, a Xàtiva. Allí crema des de primera hora de la vesprada una nau industrial de 7.000 metres quadrats dedicada a equipament de quarts de bany. Part de la nau ha col·lapsat ja, encara que les flames no han passat a les naus adjacents. Els bombers expliquen, en qualsevol cas, que les flames es troben molt evolucionades. De fet, les flames deixen una gran columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres. Emergències demana al veïnat tancar portes i finestres com a mesura de seguretat. Preocupa en estos moments, més concretament, la presència de materials inflamables a la zona, el que podria fer avivar encara més l'incendi. Treballen ahir a Xàtiva 6 dotacions i 3 unitats de comandament dels bombers. Contem a més que la jutgessa ha decretat avui presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home que dilluns passat va confessar haver apunyalat fins a la mort el logopeda que atenia el seu fill de només 2 anys. Els companys de les províncies informen avui que la Policia Nacional hauria identificat taques que podrien ser de semen a la roba interior de la víctima. I ho avançàvem, ara sí, en portada. La parella del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidit no optar a la provisió a la Comissió de Serveis de la Diputació de València, a la qual va ser inicialment contractada fa 6 mesos i que va provocar les crítiques de l'oposició. Per tant, abandonarà el seu lloc a la institució provincial. Ens ho explica Amparo Sánchez.
3: Segons fons de la Diputació, eixa comissió de serveis dura 6 mesos i després es fa una provisió per a consolidar la plaça, opció a la qual la parella del president ha decidit no concórrer, segons ha avançat el diario.es. Sobre la decisió de la parella de Llorca s'ha referit la secretària de Socialistes Valencians, Diana Morant, que ha reclamat que s'aclarisca i s'investigui com va ser eixa comissió i tots els indicis d'irregularitat que passen sobre esta plaça.
4: Eso es un reconocimiento explícito de que consideran que ni es ético, ni estético y seguramente tampoco legal esta comisión de servicio, que es un escándalo de enorme magnitud. Pero esto no va a hacer que cesemos en la petición de explicaciones por parte de la Diputación de Valencia y, por tanto, del señor Mompó.
3: El síndic de Compromís, Joan Baldoví, considera que és evident que era una plaça feta a mida per a la parella del president.
5: Que l'hem pillat en un clar flagrant d'enxufisme. El Partit Popular, al final, s'ha donat compte de que els havien pillat i no els ha quedat una altra que tirar marxa arrere. Si aquesta plaça estiguera guanyada de forma absolutament legal, algú creu que hauria renunciat. No, era una plaça, evidentment, arreglada a mida.
3: Recordar que en març es va conèixer que la parella de Llorca havia sigut traslladada dada des del seu lloc d'administrativa de l'Ajuntament de Finestrat a un altre en la Diputació gràcies a una comissió de serveis.
1: Avui s'ha complert una setmana de la suspensió de la vaga educativa indefinida i Conselleria i Sindicats han reprès la negociació en una nova mesa de negociació sectorial, en este cas concret d'inclusió. Núria Moreno, la seguida.
6: La Conselleria ha fet una nova proposta de redistribució dels 1.249 llocs que plantegen per a incrementar la dotació en inclusió. Charo Escrits, directora general d'Innovació i Inclusió Educativa.
7: I hem proposat un augment de PTs i ALs en primària, un augment d'orientació en els centres de primària i un augment de la figura del mestre de pedagogia terapèutica en educació secundària obligatòria.
6: Per als sindicats no suficient, Txelo Baix, portaveu d'Educació de Comissions Obreres, Paloma Martínez, vicepresidenta d'AMPE.
8: Podem seguir avançant i ese avanç ha de ser per a, que passe per una dotació pressupostària major. El punt de no encontre és precisament en el dels recursos dedicats a la inclusió educativa.
9: Pues lo que queremos es para poder avanzar en la negociación, hablar conjuntamente porque esto es un tema transversal, inclusión, plantillas y ratios, con las direcciones generales que sean.
6: Els sindicats de docents reclamen a més un calendari de negociació per a poder organitzar-se perquè donen per fet que les converses s'allargaran els pròxims mesos.
10: Diuen que comencen en lluny, però se senten molt abans. Es veuen, es disfruten, es viuen, perquè hi ha experiències que no es poden contar. Les has de viure. Poderes de Sant Joan d'Alacant, declara des d'interès turístic internacional del 20 al 24 de juny. Abans que comencen, ja estan passant. Generalitat Valenciana.
1: Són ara les 7:26. El projecte d'adequació i reforma del barranc de la Saleta es troba un pas més a prop de ser realitat. Este barranc és un dels que va contribuir a inundar l'Horta Sud durant la Dana. Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, aquest projecte ha superat ja l'últim tràmit abans de la seva licitació. Confederació invertirà uns 150 milions d'euros per a garantir la seguretat d'aquest barranc de la Saleta. Les diferents organitzacions econòmiques i socials valencianes fan valoració dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, la tramitació dels quals continua a les Corts en vista de ser aprovats aquest estiu. La Unió Llauradora, d'una banda, i CERMI, que és una de les entitats que representen les persones amb discapacitat, d'altra, consideren que els nous comptes públics valencians no satisfan les necessitats dels seus sectors. Sentim el secretari general de la Unió, Carles Peris, i el president de CERMI a la comunitat, Lluís Bañó.
11: De cada 100 euros dels comptes de la Generalitat, sols se destina 1,38 € al sector agrari i ramader, posant en risc els sectors productius.
12: Que les persones amb discapacitat no sufran retrocessos reals en sus derechos, en sus apoyos, ni en los servicios que necesitan para vivir con autonomía y participar en igualdad.
1: Avui reservem, a més, una miqueta de temps per a parlar de solidaritat i d'ajuda, que són molt importants. Ajuda com la de Creu Roja, que tan bon treball va fer a la Dana. També el fa amb les persones sense llar a l'hivern, per exemple, o a les platges, ara en estiu. El seu responsable de comunicació i captació de fons a la comunitat és Arturo Valoria. Arturo, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Ramon.
1: Arturo, avui parlem, però, d'una altra iniciativa també important de la Creu Roja, és el sorteig d'or. Què és el sorteig d'or de Creu Roja, quan se celebra, i per què ha de participar la ciutadania en aquesta iniciativa de la vostra entitat?
13: Pues el sorteo de oro es un sorteo que lleva celebrándose desde el año 1980, lo celebra Cruz Roja como una fuente de financiación de proyectos propios, también para un poco dar respuesta a las necesidades de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. Este año va a celebrar ya su 47 edición, por tanto, y bueno, pues ello pues permite básicamente a la organización recibir una serie de fondos con los que va a trabajar en distintos planos y proyectos de atención a esos colectivos que os comentaba.
1: ¿De quins premis estem parlant?
13: Pues hablamos en este año, creo, por primera reparte el doble de premios que el año anterior, 23.400 premios en total. El primer premio es de 3 millones, hay un segundo premio de 1 millón, un tercer premio de 500.000, y luego hay 3/4 premios de 250.000, otros 3/5 premios de 100.000 euros y luego pues pedreas de cantidades que oscilan entre varios cientos de euros y devoluciones casi.
1: Suposa, Arturo, que saps que hi ha molta gent o prou gent escèptica en això dels sortejos, que diuen que no toquen mai, no? Però el sorteig d'or toca?
13: Sí, toca. Y en la Comunitat Valenciana también ha tocado con una cierta regularidad. Hace 2 años también tocó en Alicante. Aquí en Paiporta hace 8 años también cayó el primer premio de 3 millones. A una jubilada del Cabañal, recuerdo, hace también 5 o 6 años le tocó el tercer premio de entonces de 750.000 euros en Castellón. Es decir, toca. El tema luego es Cruz Roja pone en marcha el día, según termina el sorteo, un sistema de información, también apoyándonos en todo lo que es administraciones de loterías, empresas como la cooperativa Consum y otras, y la página propia web de Cruz Roja, para hacer la difusión de todos los números premiados, para animar a las personas premiadas a que lo cobren en ese plazo de 90 días que tienen antes de que caduque.
1: Importante això dels 90 dies, eh? Arturo, posem que hem jugat i que resulta que som els afortunats. Què hem de fer, què he de fer si sóc un dels afortunats amb el sorteig d'or de la Creu Roja? Què és el que he de fer per a cobrar el premi?
13: Pues básicamente los premios los abona Correos. También, evidentemente, bueno, pues siempre se puede informar la gente en su sede de Cruz Roja más cercana, en la propia página web, en los establecimientos colaboradores. También disponen de la información para poder hacer efectivo el pago en las oficinas de Correos. Y cualquier duda también pueden consultar por teléfono con Cruz Roja o en la página web. Por teléfono, por ejemplo, en la línea 900, un teléfono muy sencillito, 900-22-11-22.
1: Ja avançàvem abans que el sorteig d'or és només una de les formes amb les quals la ciutadania podem col·laborar amb la Creu Roja. Per exemple, 3 milions d'euros ens poden tocar en una pedra amb este sorteig d'or, però més enllà d'este sorteig concret, Arturo, quines altres iniciatives o quines altres vies tenim la ciutadania per a donar suport econòmic o social, fins i tot, a la Creu Roja?
13: Bueno, Cruz Roja habitualmente, pues, a lo largo del año, también tiene pues una base social de personas socias, que es lo que animamos también a que la gente pues adquiera ese compromiso. También pueden donar, hacer algún tipo de donación eventualmente, pues como cuando hay emergencias, que siempre se le hace un llamamiento y se habilitan las cuentas de Cruz Roja en los principales bancos para poder hacer un donativo, o bien como voluntario, como persona voluntaria, también puede contactar con la organización.
1: Arturo Valòria és el responsable de comunicació i captació de fons de la Creu Roja a la comunitat. Gràcies, Arturo, per estos minuts amb Onda Cero.
13: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Avui s'ha disparat la primera mascletà de les fogueres d'enguany a Alacant. Ha sigut a la plaça dels Estels, com mana la tradició. Les dos fogueres oficials ja lluïxen quasi acabades a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat. Onda Cero a Alacant. Pepe Requena.
14: Así es, Sergio Gómez ha terminado la infantil llamada Equilibri, que pretende mostrar a los niños los diferentes tipos de equilibrios que hay, social, económico, mental, medioambiental. A ver si cuando sean mayores esta sociedad está más equilibrada. Por su parte, Pedro Espadero, con su obra Singulares, admite que ha sufrido mucho con el remate, y es que la hoguera en su parte superior es más ancha que alta. 2 horas les llevó conseguir el equilibrio que buscaba.
15: Exactamente. Nervios, mucha emoción y ahora cansancio, pero bueno, ahora hay que acabarlo todo, pero ya sin esos nervios de que ayer me ponía malísimo.
14: Su estimación es que esté acabada mañana por la tarde-noche. Entre tanto, el resto de comisiones también están montando ya sus monumentos y racos.
1: Els treballadors i les treballadores del Servei de Neteja Municipal d'Alacant han desconvocat, finalment, la vaga que havien convocat per als pròxims dies 24 i 25, és a dir, per a l'últim dia de fogueres i per a l'endemà de la crema. Afirmen que han arribat a un principi d'acord amb l'Ajuntament de la ciutat. I, per cert, la platja de la Roda d'Altea, a la Marina Baixa, ha hagut de tancar avui el bany per contaminació d'aigua residual. Segons l'Ajuntament, s'han superat els màxims admissibles en un dels paràmetres macrobiològics i es treballa ara per a donar amb l'origen, retornar eixos nivells a la normalitat i tornar a obrir la platja al bany. Actualitat esportiva d'avui amb Eduardo Esteve. Hola, Edu.
16: ¿Qué tal, Ramón? Buena esprada. Avui l'actualitat ve marcada per la presentació de la nova equipació del València per a esta propera temporada, que ja està a la venda a les seues tendes oficials i, fonamentalment, pel primer partit de la final de la Lliga ACB. En apenas 20 minuts, a les 8 de la vesprada, al Roig Arena, arranca el primer partit de València Bàsquet davant el Barça. Diu Pedro Martínez, el tècnic, que el factor cancha no té per què ser decisiu.
17: Hemos sido capaces de ganar partidos de playoff en pistas muy complicadas y bueno, y al final el factor pista lo que te da es un punto de energía si las cosas te van mal, pero si no juegas bien no va a ser suficiente el factor pista y al revés, si juegas fuera y haces un buen partido y superas pues las dificultades técnicas, tácticas que te vas a encontrar, vamos, en el deporte el factor pista es, yo creo que, relativo.
16: Recordem que el segon partit serà este dissabte a les 8 a Rochalena i que la final viatjarà a Barcelona el proper dilluns.
1: Jornada, la d'avui dijous, una miqueta rebolicada, amb pluja en moltes comarques, sobretot de l'interior. El termòmetre continua pujant. Demà divendres, més sol, més calor i també pols en suspensió. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de juny de 2026. Continua la brújula. Molt bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: On sabes què és Agenda 365? En Agenda 365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
19: Tú eliges.
18: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
19: ¿Todo?
18: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
19: No te pierdas nada.
20: Comienza la nueva temporada en Edme Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. Edme Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. Edme Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.
21: ¿Necesitas vender o comprar oro o joyas al mejor precio del mercado? Trisema Joyeros es la primera compraventa que abrió en Gandía hace 15 años. La seriedad y nuestros clientes satisfechos es nuestra mejor tarjeta de presentación. Fabricamos la joya que usted desee. Pagamos al contado. ¡Compruébelo! Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
22: Sin duda, un lugar diferente para tus comidas. En el Paseo Rosa Desvens número 10 del Grau de Gandía.